Hai lo progrès, onda diafònica, lo progrès de l'Antàrtica, lo progrès, lo nuclear, lo progrès, que bella mecanica. Es pa punya, punya, massa, punya, pernil, el viatge, manda en lo tronc de la que la banda de

muller canau escut, la muller canau escut, la muller canau escut, i harun la la la muller, la muller.